0: caro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité del momento.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondentes en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, podrà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel prepa usat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparat e avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulle specialità concernido potrà essere presentato in la lingua causida. Fins ara, los escolars escolarizzats in le filieros bilingues debbiano passare los esprovos in francès, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presento a che lo reformo come in un riconoscenso de tragettes bilingues e assicuro che remet pas in causa la plaça centrale del francès di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilizacius crescento en suste a les llengues propios non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a aquelles llengues de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceas bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social o associativo, el Ministeri de l'Educació a pau catxapau d'obert el camí a un tiero de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengues autòctones de l'estat d'un l'Occità.